0: però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: les ràtios són insuficients i que no donen l'abast fins al punt que s'han donat lesions.
1: Está haciendo pues que la sobrecarga sea de peso, de estrés, de turnos y de esto, está siendo muy, muy bestia, ¿no? Hubo una resolución en la que sancionó a la empresa porque no se estaban cumpliendo todos los ratios, muchos problemas de accidentes musculoesqueléticos que estaban repercutiendo bastante en la plantilla, ¿no? Entonces ha hecho caso omiso de esta resolución.
0: Els serveis mínims oscil·len entre el 35 fins al 80%. Des del govern recomanen arribar a l'aeroport en temps i consultar l'estat dels vols pels canals d'informació oficials. La vaga, com dèiem, afecta una vintena d'aerolínies, algunes tan importants com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways, entre d'altres. Anem a serveis. En quant al temps, amb temperatures similars a les d'ahir, avui hi ha dues alternatives, xafegó o pluja. Matí amb sol i a la tarda tempestes, passar que ahir a la tarda pedregada important a la comarca del Solsonès. Avui l'atenció se centrarà en zones del Pirineu Oriental i també del prelitoral de Barcelona i Tarragona aquesta tarda. A comarques com Ripollès, Garrotxa o Osona poden ser les tempestes localment fortes i Protecció Civil ha activat el pla Inuncat. Temperatures actuals amb aquest matí: Lleida 22 graus, Girona 23, Tarragona 25, Barcelona 27. Mentrestant, el Principat d'Andorra té hores d'ara 12 graus de temperatura. Cap al trànsit. En quant al trànsit, trobem hores d'ara les rondes molt carregades. Recordem que a la ronda de dalt hi ha obres que tallen un carril per sentit. També a la ronda litoral trobem molta circulació intensa i continua aquest punt de l'AP7, que ahir va ser una ratonera amb fins i tot 20 quilòmetres de retencions a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, a causa de l'accident d'un camió. Continua un carril tallat a direcció Tarragona, el que provoca circulació intensa. Protecció Civil aixeca les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya per la millora de les condicions de l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, a tocar la Vall d'Aran, que continua actiu des del passat divendres. Ahir va haver-hi, en aquest cas, pas alternatiu respecte a les prevencions i a les precaucions. Això sí, aquest incendi, que ja afecta un total de 80 hectàrees, pot durar dies. Així ho ha explicat a Xavier Castellarnau, cap de l'equip d'extinció de bombers de la zona.
2: Empezó por un rayo en un sector de difícil acceso, una zona con pendientes muy fuertes. El problema que tenemos aquí es el acceso del personal de extinción, que por temas de seguridad y por comportamiento de fuego hay zonas en que es difícil trabajar y es peligroso.
0: Com dèiem, s'aixequen les restriccions, però l'incendi continua actiu, tot i que les pluges, especialment en d'ahir a la nit, han millorat la situació. I dues dades de la economia importants, com són cotxes i turisme. Matriculacions de turisme van caure un 2,3% aquest mes de juliol a Catalunya respecte a l'any anterior. Se van vendre 12.700 cotxes pels 12.995 de l'any passat. La caiguda, sobretot amb turisme, és dièsel, amb un 44% de caiguda. També caiguda amb els turismes de gasolina, amb un 28% menys. Mentre continua en alça, la venda de cotxes electrificats amb una pujada del 8,4% respecte al mes de l'any anterior. Amb l'acumulat de l'any, de gener a juliol, les xifres se mantenen positives. A Catalunya s'han venut 86.000 turistes, el que significa un increment del 10% amb el mateix període de l'any passat. L'altra dada, turismes internacionals. A Catalunya se van rebre més de 2 milions aquest mes de juny, un 1,4% més en comparació dels visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, i aquest registre és el més alt des d'un mes de juny del 2019. Quina va ser la seva despesa? Doncs gairebé 3.000 milions d'euros, un 4x2 més que el juny de l'any passat. Canviant d'arguments informatius, Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala per un possible cas d'estafa, després de que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Un total de 200 famílies s'han quedat sense feina. I amb aquestes elevades temperatures, també hi ha en aquest cas la queixa per part de guies turístics i treballadors, que denuncien que suporten temperatures de 30 graus. És el cas de l'Helena, guia turística, que es narra el seu testimoni.
3: Esta semana, al principio de una semana, sí que una persona desmayó, pero bueno, es que viene la gente de diferentes países, no todos están acostumbrados a este calor, así que

La jornada d'avui amb aquest dimarts de la primera setmana d'agost a Catalunya estarà centrada en les afectacions de la vaga indefinida que ha començat aquesta mitjanit del personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. Es demana a tots els viatgers avui que arribin amb antelació. Els serveis mínims van del 35 fins al 80%. És una vaga que afecta, en aquest cas, a la cobertura d'una vintena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways, entre d'altres, que operen amb Ground Force, amb el que seria l'embarcament de les maletes. A més, també es demana a tots els viatgers a consultar l'estat dels vols pels canals d'informació oficials. I d'altra banda, també hem coneixit amb el servei, amb la situació de la economia, una dada clau, com són les matriculacions dels cotxes. Al mes de juliol van caure un 2,3% a Catalunya. Es van vendre 12.700 vehicles. En comparació, doncs, amb el mes de juliol, com dèiem, de l'any passat, hi ha una caiguda, sobretot important, amb el turisme del dièsel, una caiguda del 44%. També amb el turisme de gasolina, una caiguda del 28%. Continua l'alça el cotxe electrificat amb un augment del 8,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. Anem ja tot seguit a serveis. Doncs perquè en quant al temps, avui dimarts, xafegó o pluja. Matí amb sol i a la tarda tempestes. Poden ser molt importants a la zona del Pirineu Oriental, a comarques com Ripollès, Garrotxa i Osona. Ja ha activat el pla Inuncata perquè en poden ser tempestes molt fortes. Però també arribarà aquest front de nuvolositat a zones del prelitoral de Barcelona i Tarragona, on hi haurà un canvi de temps a partir d'aquesta tarda amb una baixada de les temperatures. Actualment, el que serien les capitals de Catalunya, les temperatures actuals són Lleida 22 graus, Girona 23, Tarragona 25 i Barcelona 27. Pel que fa referència al principal

0: De Andorra, 12 graus de temperatura. I en quant al trànsit, tenim hores d'ara tallada la C31 a Sitges amb els dos sentits de la circulació. La causa al voltant de 7:45 del matí, la caiguda d'una roca que, com dèiem, està tallant aquesta via C31 a Sitges amb els dos sentits de la circulació. A més, tenim ja circulació molt intensa als accessos de Barcelona que es van complicant. A la A2, Cornellà, direcció Barcelona, i també a la B20. I a les rondes continua la circulació molt carregada. A la ronda litoral tenim 5 quilòmetres de retenció, direcció Nus de la Llobregat, i també a la ronda de dalt, on hi ha obres. Des de la zona de la Vall d'Hebron a Vallcarca trobem retencions. També a la AP7, a Castellví de la Marca, direcció Tarragona, hi ha un carril tallat.
1: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: El número de turistes internacionals va ser de més de 2 milions de persones aquest mes de juny a Catalunya, un 1,4% d'augment en comparació amb els visitants estrangers del mateix període de l'any passat. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des de l'any 2019. En paral·lel, la despesa total que els turistes estrangers van generar aquest mes de juny a Catalunya va ser de gairebé 3.000 milions d'euros, un 4,2% més que el juny de l'any passat, i es situa com la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Llega el verano y un año más, ¿dónde escondemos las joyas para irnos tranquilos de vacaciones? Si tienes claro que ya no las vas a utilizar, aprovecha la subida del oro y haz realidad tus sueños con la máxima tasación. En Tu Oro Vale Más Barcelona te la tasamos sin compromiso. Te sorprenderás. Tu Oro Vale Más. Calle París 162, esquina Muntaner. El valor que tus joyas se merecen.
6: En Clínicas Servidigés de Barcelona tratamos la obesidad de forma segura y personalizada.
7: Contamos con un equipo multidisciplinar de expertos especialistas y con el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Financiación a 24 meses sin coste en todos nuestros tratamientos. Llama ahora al 625-334-334.
6: Clínicas Servidigés. Tu bienestar empieza ahora.

0: que ir a viajar en avión, pues que realmente lo sentimos mucho y que nosotros no ninguna no es contra ellos, esto realmente es contra la empresa, porque es que no nos ha dejado más opción que llegar a esta situación. Entonces nosotros entendemos que son fechas realmente complicadas para el pasaje, pero es que no ha habido posibilidades de negociar nada.
1: Qué triste, de verdad, que en estas alturas ya del siglo XXI os estáis quejando de que, oye, que nosotros parece que estamos hablando contra una pared, que aquí no se sienta nadie, que no responde nadie.
0: Exactamente, con lo que eso supone, ¿eh? Con el malestar que supone al pasaje, a las compañías aéreas, a todo, porque esto no es agradable para nadie, ¿eh? Ni incluso para mí, para el comité de huelga. Pero es que no hemos encontrado nadie al otro lado no hemos encontrado a nadie enfrente.
1: Para, no, te lo negociar. Digo también a nivel personal, a veces casi es mejor, lanzo mis reivindicaciones y que me digan que no a todas, pero que se sienta una persona que me diga, oye, que no por esto y por lo otro, ¿no? Pues vale, pues buscamos otro camino, pero claro, si no te dicen nada, pues al final no sabes si estás cerca, si estás lejos, si te escuchan, si lo valoran o si no lo valoran.
0: Sí, no, desde el primer momento ha sido no y no.
1: Ya.
0: Y esto, incluso se han reunido con la empresa, se ha reunido con las empresas, porque las empresas tenían quejas del servicio que se les estaba dando, y se han reunido directamente con AENA y con la dirección de la empresa aquí en Barcelona, y la respuesta ha sido también nada positiva. O sea, que no es que a nosotros, sino que incluso a las compañías aéreas que llevan quejándose ya a tiempo por el servicio que se les está dando, pues la directiva es eso, o sea, esa es lo que hay.
1: Juan, ¿es huelga indefinida?
0: Sí. Esa es la idea, y hasta que se sienten a negociar con nosotros, que es lo que estamos intentando.
1: Vale, es el primer día. ¿Cómo las compañeras y compañeros, estáis fuertes?
0: Sí, tenemos bastante apoyo de la plantilla y bueno, ya te digo, al ser servicios mínimos tan elevados, pues no es un efecto directo, sino que tardará un tiempo en notarse. Pero la plantilla está con nosotros.
1: Muy bien. Pues en parla també el Juan Navarro, és membre del comitè d'empresa de Ground Force. Avui comencen aquesta vaga indefinida que afecta doncs, a una vintena de companyies a l'aeroport del Prat, i veurem si, escolta, l'altre, com dèiem ara, a l'altre costat de la taula s'asseuen a negociar i es resol aquest tema. Juan Navarro, oye, gracias por atendernos, sobre todo.
0: Nada, gracias a vosotros por darle difusión.
1: I després d'escoltar doncs, aquesta actualitat, clar, això malauradament passa de tant en quant als estius i aquestes històries. Jo he volgut anar ara cap a l'altre costat. Anem cap a una agència de viatges. Les agències de viatges, tu pots anar a nivell particular, però també organitzen viatges guiats, amb grups, oi? Què passa quan una agència de viatges durant uns quants mesos pensa en idea, en tot un trajecte, tot un viatge, amb els seus transports, amb les seves excursions, ho tenen tot preparat i es troben amb una vaga a l'aeroport? Què fan amb aquell grup? Doncs mira, està amb nosaltres la Montserrat González, ella és sòcia de Viatges Sant Andreu. Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Clar, vosaltres bon suposo dia. Que teniu paquets, no?, per grups.
2: De fet, nosaltres ens dediquem molt a muntar grups. De fet, cada mes tenim un grup que surt i jo acompanyo els grups. I la veritat és que quan et trobes en una situació com aquestes,
1: clar,
2: se't posen tots els pèls de punta.
1: Clar, t'ho dic perquè vosaltres ho feu amb carinyo, ho dissenyeu tot, escolta, sortim en aquesta hora, ens dona temps, arribem a l'altre, si tenim un enllaç, aquestes excursions, i clar, de cop et trobes amb un grup parat en un aeroport, no? Com es reacciona des d'una agència de viatges? Com ho feu?
2: Bueno, pues hem de començar a buscar solucions per buscar combinacions de vols que ens destrutin el menys possible el que tenim previst, no? Llavors és qüestió de buscar combinacions amb altres companyies que ens permeti seguir fent la ruta que teníem prevista amb les menys modificacions possibles. I això és a base de contactes i moure's molt ràpid i buscar solucions amb altres companyies.
1: Clar, perquè a més quan hi ha una situació com aquesta, clar, no sou vosaltres només. Tothom es mou, tothom busca alternatives, no? El primer

0: 1:00 en Canarias.
1: Última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este mediodía de un martes en el que, mira, da un poquito de tregua, al menos el calor, las temperaturas no tenemos tan altas como las de días anteriores, casi estamos mejor aquí que en el resto de Europa, te lo digo en serio, fíjate, en Tarragona hay hoy 31 grados de máxima, ¿no? Pues es la misma temperatura que van a tener en Berlín. En Albacete, 36 de máxima, lo mismo que en Bucarest. Y ojo, 39 hoy en Málaga, ¿eh? Los mismos grados que van a tener hoy en Viena. Temperaturas extremas para ciudades como estas, que están sufriendo también los efectos de la sequía. Esto que acabas de escuchar es la explosión controlada con la que Rumanía ha intentado redirigir el agua del Danubio y así evitar que una central nuclear quedara paralizada, porque sin el agua del río no se pueden enfriar los generadores. Es que Hungría ha tenido directamente que desconectar el último reactor de la última planta que quedaba operativa, el Danubio, el segundo río más largo de Europa, tiene su caudal en mínimos históricos. ¿Cómo será la cosa que la falta de agua dejaba al descubierto buques de la Segunda Guerra Mundial? Y hasta, ojo, restos de mamuts, sequía, que afecta además a Austria, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Bélgica, y sin aire acondicionado, entre nuestros vecinos europeos, que ya tiene más mérito aguantar. Mira, en Bruselas, 32 graditos hoy de máxima, como si no tuvieran bastante, como si el ambiente no estuviera allí suficientemente caldeado. Porque allí, en Bruselas, se ha centralizado hoy esa reunión telemática que los ministros de Interior de la Unión han celebrado esta mañana. Estamos, de hecho, esperando a que comparezca el comisario europeo de Interior. Reunión de urgencia para analizar la violación territorial que, dijo Sánchez, sufrió Ceuta la semana pasada. Si la sufre Ceuta, te recuerdo, evidente, la sufre Europa, la sufre España la semana pasada. Ha llevado a nuestro país a tener encontronazo con la mayoría de socios europeos. El gobierno acusó de egoístas a esos 22 países que recriminaron su falta de contundencia en política migratoria, mientras que esos 22 países pidieron a Bruselas que tomara medidas. Te recuerdo que la preocupación en Europa va más allá de Ceuta, a diferencia de los buenos datos que vendió el viernes el presidente del gobierno. Las llegadas a Ceuta y Melilla se dispararon el año pasado y, ojo, también a Baleares, casi un 26%. Son tres de los principales destinos para los que salen de Marruecos. Hoy mismo han localizado una patera con destino Mallorca que llevaba 15 días a la deriva. Hay 17 muertos. Y así han llegado a la reunión de hoy. ¿Están siendo insolidarios nuestros socios en la Unión Europea o nos estamos pasando de listos en España? Bueno, pues escuchando a los expertos, un poquito de lo primero y bastante de lo segundo. Mira, imprescindible hoy la entrevista al exdirector del CNI, a Jorge Dezcayar, en Herrera en COPE, exembajador también en Rabat, exembajador también en Washington, la tienes en cope.es. Decía que hay que evitar encontronazos con nuestros socios, aunque a veces no lo pongan fácil. Para eso está, evidentemente, la diplomacia. Pero ojo, también evitar con Estados Unidos, aunque Trump en este caso lo ponga directamente muy complicado. Lo más inteligente, pues, es no convertirte en un líder antitrumpista internacional, como parece que quiere hacer Pedro Sánchez, de la misma forma que deberíamos tener claro que Marruecos debe ser un país amigo al que hay que dejarle las cosas claras.
3: A Marruecos hay que tratarle de verdad con el respeto que merece, es un gran país, es un país vecino, es un país amigo, pero hay que tratarle con firmeza. Yo ignoro por qué, pero efectivamente hay una política que a mi modo de ver es excesivamente conciliadora. Y que te pase una vez está bien, que te pase dos no es admisible, pero que te pase tres ya sería demasiado fuerte, ¿no?
0: ¿Por qué entonces esa política excesivamente conciliadora con Marruecos? ¿Por qué hemos convocado al embajador de Italia y damos las gracias a Rabat? En un rato está previsto que el ministro Grande Marlaska comparezca, te lo contaremos, aunque algo me dice que estas preguntas van a seguir sin respuesta.
1: Escuchas Mediodía COPE.
0: Hay más noticias que te cuento ya en titulares con Carolina Miravalles. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Motín en un centro de menores.
4: Ha ocurrido en Sograndío, en Asturias. Un grupo de internos se enfrentaron a los vigilantes de forma violenta y cinco de ellos han conseguido huir. Varios de los encargados de la seguridad han resultado heridos leves y la Guardia Civil busca a los cinco menores escapados.
0: Malas noticias hoy para el empleo.
4: El paro sube en julio en casi 20.000 personas y vuelve a superar los 2,3 millones. Es el peor mes de julio en 18 años, mientras la afiliación a la Seguridad Social marca un nuevo máximo histórico, sobre todo por el empleo extranjero, tras la regularización extraordinaria llevada a cabo por el gobierno.
0: arte recuperado.
4: Se trata de un relieve de madera tallada de la Inmaculada del siglo XVI que fue robado hace 16 años del monasterio de Santa Clara de Fitero, en Navarra, y que los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han encontrado en una empresa de subastas de Barcelona donde iba a ser vendida.
0: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
0: Oro histórico para la sincronizada española.
2: Sí, ha sido la nadadora barcelonesa Iris Tió, de 23 años, que se ha convertido en la primera española en proclamarse campeona continental en el solo técnico en los europeos de sincronizada que se están celebrando en París, bajo los acordes del tema de Rosalía, Cristo, Piange, Diamanti. La nadadora catalana ha logrado su cuarta medalla en la capital francesa, siendo la sexta que consigue para la delegación española. Así lo explicaba hace unos minutos Iris Tió.
5: Estoy súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien. Ahora toca ver el vídeo, pero así de primeras sensaciones muy contenta y muy orgullosa.
2: En fútbol, el Real Madrid ha realizado su segunda sesión de la semana con Hausen realizando trabajo individual para recuperarse de sus dolencias y Mastantuono entrenando en el interior de las instalaciones. Recordemos que el argentino está pendiente de su salida en forma de cesión. El equipo mejor colocado parece la Fiorentina italiana. En el Barcelona, pendientes del caso Ferran Torres, acaba de llegar para firmar su contrato hasta 2031 el delantero belga Jissi Biswo, de tan solo 18 años. Y en el mercado de fichajes, no muchos movimientos en el día de hoy. Lo último en producirse ha sido la llegada al Getafe de Saba Sazonov, defensa georgiano procedente del Torino.
0: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
1: Migdia.
6: Cope Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
7: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et segueixo parlant des de Catalunya i com sempre és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del Migdia Cope a Catalunya i Andorra. Mira, posarem la mirada en economia, en la seguretat dels nostres carrers i en la cultura del nostre territori. De seguida analitzarem les darreres dades de l'atur, que s'acaben de fer públiques, unes xifres que ens ajuden a dibuixar la salut del nostre mercat laboral en ple equador de la temporada d'estiu. Connectarem també amb la redacció per conèixer els detalls de les darreres operacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona que estan actuant amb fermesa en la lluita contra el tràfic de drogues a la capital. I en la nostra finestra, la cultura i el territori, avui viatgem fins als Pirineus per celebrar una data molt especial, un aniversari rodó, 10 anys. 10 anys per al concurs de microrelats de la Vall Fosca, un certamen que any rere any demostra el talent literari i la creativitat que s'amaga entre les nostres muntanyes. Però abans de tot això, volem mirar cap al cel i cap a les nostres muntanyes, perquè falta exactament, com et deia, una setmana, un dia i 8 hores per a un esdeveniment astronòmic històric. A veure si saps de què et parlo. El 12 d'agost de 2026 es produirà l'eclipsi total de Sol, un fenomen que atraurà milers de visitants, entre altres llocs. Avui ens aturem a la zona del Parc Natural de la Serra del Montsant. Per prevenir incendis forestals i garantir la seguretat, l'Ajuntament de la Morera de Montsant ha decretat el tancament total dels accessos al parc durant tot el dia 12, el dia de l'eclipsi. Mira, parlem amb la seva alcaldessa, la Meritxell Martorell. Meritxell, què tal? Bon dia.
8: Bon dia,
7: bones. Bé, escolta, quines són les principals raons per les quals heu decidit tancar tots els accessos al parc durant el dia de l'eclipsi?
8: Doncs, com bé deies, especialment perquè durant els darrers mesos, nosaltres des del mes de juny, el municipi de la Morera ha estat afectat de manera recurrent per les situacions elevades de risc d'incendi forestal amb l'activació reiterada del Pla Alfa en nivell 4, que és una circumstància que evidencia l'excepcional vulnerabilitat del nostre entorn. Era una mica recorrir a la lògica, sí, que si portem tot el juny amb aquest perill, el dia 12 amb la crida de tanta gent també era un perill. I llavors, com a ajuntament decidim, crec que és la nostra obligació, garantir aquesta mica de seguretat, almenys al nostre terme. Clar, jo no puc tancar els accessos a tot el Montsant, sí, tanco els accessos del meu municipi.
7: Clar. Com preveieu des de l'Ajuntament gestionar la possible afluència massiva de turistes i aficionats a l'astronomia?
8: Mira, farem el que podrem perquè som un poble molt petit, amb uns recursos molt limitats, i hem demanat ajuda als agents rurals de la comarca i al Parc Natural, que amb la brigada ens ajudaran a tancar els accessos, fent també una crida a la responsabilitat, eh? Això és el més important, perquè nosaltres no podrem donar l'abast a estar vigilant cada camí. Llavors, sobretot, no, aquesta crida a la ciutadania i aquest crit de responsabilitat.
7: Clar, és que al final sembla que, com que hi ha una data especial, ens ho podem saltar tot, però els efectes poden ser catastròfics, eh? Sense voler.
8: Home, a mi se'm posa la pell de gallina.
7: Clar.
8: Perquè has de pensar que nosaltres de diari som un poble de 60 habitants i un dia com el 12 d'agost jo ja tremolo, perquè no sé la quantitat de gent que poden venir. I que no de tot arreu, que no de tot el Montsant es veurà l'eclipsi. El que passa és que pensem en Montsant i ens pensem que es veurà, i no, això s'ha de mirar ben mirat, perquè hi ha molts punts des del que no es veurà. Llavors, espero que la gent vingui una mica conscienciada i preparada.
7: Clar. No, no, tens tota la raó. Ahir preguntava també, començava a preguntar, que això encara estem lluny, a l'Agència Estatal de Meteorologia, si aquell dia hi ha previsió de núvols o no, perquè clar, tot acaba influint, eh? Vull dir que encara ens haurem d'esperar el dia abans per saber com estarà la història. L'eclipsi està programat, aviam, passarà molt al vespre, per tant el sol estarà molt a l'horitzó. Bé, hi ha molts condicionants, que poden afectar el tema de l'eclipsi, eh?
8: Sí, i que potser, com t'he dit, que anem activant el Pla Alfa 4, no l'activa l'Ajuntament, el Pla Alfa 4 se'ns activa des d'interior, llavors pot ser que casualment aquell dia doni la casuística i es torni a activar un Pla Alfa 4, llavors jo ja em quedo tranquil·la, però si no s'activa el Pla Alfa, sí que com a Ajuntament activarem el que estigui a les nostres mans. Bueno, de fet ja ho hem fet amb aquest famós decret d'alcaldia que he fet, que s'ha fet des de l'Ajuntament, i activem nosaltres. Jo com a alcaldessa prefereixo rebre crítiques per haver estat prudent que per haver de lamentar després un accident o una emergència que es podia evitar.
7: Amb aquest decret, quins protocols heu establert per l'accés dels serveis d'emergència i els agents rurals durant el tancament?
8: És un decret que ens autoritza com a Ajuntament, una llei que ens autoritza tancar els nostres, ja et deia, com a Ajuntament de la Morera de Montsant, els nostres accessos, i llavors decidir que al final podran entrar els agents rurals si convé, al servei d'emergència, i ja està. La idea és que no pugui entrar ningú més aquell dia.
7: Uh-huh. Alcaldessa, com... ens ho deies clarament, aviam, decideixis el que decideixis o decidiu el que decidiu, doncs sempre hi haurà qui estarà content i qui no ho estarà, no? Però com impacta aquesta mesura en la comunitat local i en l'economia del poble? Penso en el tema de l'hostaleria i el comerç.
8: No, de fet, no hi ha hagut de moment, no m'han dit res ningú encara. Crec que aquí tots estem per sort, crec que tinc un poble molt conscienciat. De fet, és que com t'he dit, des del juny se'ns ha activat i desactivat el Pla Alfa, ja m'he perdut les vegades. Llavors, continua venint gent al cap de setmana, també és veritat que a 35 graus, poca gent s'atreveix a pujar del Montsant caminant. Vull dir, això hauria passat a l'octubre i mira, però ara a l'estiu el turisme de muntanya és més justet. Sí que sempre hi ha algú que s'escapa, eh? Però poca gent va caminar amb aquesta calor aquí dalt. Llavors, de moment, no he sentit res.
7: Clar,
8: vale, també estem mirant que hi ha altres punts on sí que es veurà, que no cal que sigui dalt a la Serra del Montsant. Clar. Vull dir que hi ha altres punts del Priorat i del municipi que sí que es podrà gaudir, i estem fora de la zona del Parc Natural.
7: Clar. Jo insisteixo que com a mitjà de comunicació, per desgràcia, doncs, hi ha molts dies que has d'acabar obrint i parlant amb veïnes i veïns de municipis afectats per incendis, i t'expliquen, no?, a vegades la por, perquè és veritat, el foc quan es descontrola, quan és gran i comença a acostar-se a zona de vivendes, d'urbanitzacions o de municipis, doncs fa molta por perquè és imparable, no?, i t'ho esborra tot en qüestió de minuts. Clar, és una cosa que vosaltres heu posat sobre la taula i com bé deies, no d'una manera arbitrària, sinó perquè vosaltres heu estat afectats moltes vegades per aquests, bueno, per ser zona vulnerable. Com ho comunicareu o com sensibilitzareu als visitants pel tema del tancament i d'aquestes excepcions?
8: Vale, nosaltres hi ha una cosa important que hem fet, és no promocionar-ho.
7: Apal.
8: Llavors, Clar, nosaltres, jo respecto l'opinió de tothom, eh? El que passa és que hi ha pobles que ho han publicitat d'alguna manera i nosaltres el que hem fet és ja no publicitar res. Ningú dels nostres establiments ha organitzat res, com ja et deia, tinc uns veïns superconscienciats i ja no s'han organitzat activitats per aquell dia. Vull dir que això ja t'hauria de dir que a la Morera no es farà res. Uh-huh. De totes maneres, a cada accés hi ha una tanca física, un cartell, una cinta que ja et diu que l'accés està limitat, que està tancat. Vull dir que qui ho atravessa ja sap que està fent alguna cosa que no està bé. No? Perquè has de moure una tanca, aixecar un cordill, passar per un cartell que et diu que el pla s'ha activat. Sí, sí. I vull dir que a mi no em diguis que qualsevol persona que se salti aquell dia l'accés ja sap que està fent alguna cosa mal feta. Jo aquell dia no aniré a perseguir ningú. Vale, perquè tinc el municipi de parc natural més gran de la comarca i no puc estar jo físicament a tots els accessos de camí, ni jo, ni la meva brigada, que és un paó i un adguasil, i com et deia, som un poble molt petit. Uh-huh. No ho podrem gestionar tot, per això es fa una crida, sisplau, a la consciència de la gent i una mica, no?, al sentit comú. Uh-huh. És per això que nosaltres apliquem aquesta mesura.
7: Uh-huh. Alcaldessa, clar, aquesta mesura que heu pres ara suposo que senta les bases també per, en un futur, si mai s'ha de tornar a tenir un esdeveniment similar, doncs, sigui climàtic, astronòmic o amb riscos d'incendi, això ja us dona les eines i l'experiència de poder actuar de manera molt més àgil.
8: Mira, jo com a municipi, sempre que sigui jo porto 11 anys d'alcaldessa en aquest ajuntament i això no ho havia activat mai. Mal, és la primera vegada que ho fem, però és la primera vegada que ho fem perquè és un 12 d'agost, com t'he dit, portem des del juny amb el Pla Alfa 4 i és una crida brutal de gent. Jo espero no haver-ho d'activar mai més, però sí que és veritat que jo ja sabia que teníem aquesta potestat de fer-ho i que no ho hem fet mai perquè mai hem tingut aquest risc. Això, si hagués passat a l'octubre, segurament aquesta decisió no l'haguéssim pres. El risc d'incendi baixaria en picat, tot i que sempre hi és, eh? Si el risc d'incendi al final hi és quan hi ha moltíssima gent.
7: Clar.
8: Però és que damunt estem en un 12 d'agost.
7: Sí, sí, és.
8: Et diré que des d'interior es va fer una reunió amb els alcaldes i ja se'ns va dir que aquell dia a la comarca hi hauria pocs efectius de Mossos d'Esquadra. Val? Llavors, doncs, encara ens quedem com una mica més penjats, per dir-ho així. Pues bueno, com que no tenim capacitat d'assumir-ho, pues decidim, no?, tancar.
7: Mm-hmm. Bé, el 12 d'agost ja l'eclipsi, és veritat que les coses, doncs, viure-les físicament, doncs està bé, però un astrònom també em deia, escolta, per internet ho veuràs perfectament. No, potser no ho viuràs, però si es tracta de veure-ho, ho veuràs perfectament. Per tant, de vegades és molt relatiu això de viure-ho o veure-ho. No sé, això cadascú ha de posar a la seva balança la importància que té, però insisteixo que de vegades potser fem una pila de quilòmetres, potser fem imprudències i tot, per acabar no veure-ho bé i potser des de casa ho acabem veient bé. Bé, això és una cosa que deixem a criteri de cadascú. El que no deixem a criteri de cadascú és que la nostra riquesa, doncs, de patrimoni del sol, doncs, s'ha de cuidar i que ara està en perill, per desgràcia, també, per temes climatològics, i que la vostra mesura jo crec que és força acertada. Meritxell Martorell, alcaldessa de la Morera de Montsant, escolta, gràcies per atendre'ns, per explicar-ho tan clar, i crec que no ha quedat cap mena de dubte. Per tant, que passi el dia 12, bàsicament.
8: Això, que sigui el dia 13 ja, i moltes gràcies per trucar-nos i per deixar-me explicar també.
7: No, és que fa tants dies que en parlem que ara després passarà volant això, que l'eclipsi dura uns minuts només. Va, que fem una aturada, un parell de minuts i de seguida amb el Marc Monclús repassem xifres. Quines? Les de l'atur, les del mes de juliol. Ho fem al migdia a COPE.
9: En la radio.
10: En la radio.
11: Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación.
9: Todo pasa en COPE.
11: Vamos a esta hora a Ceuta. La normalidad sigue sin restablecerse del todo. Israel Remuñán ha estado en el CETI, el centro donde se refugian decenas de migrantes.
12: Aquí donde empieza a amanecer, continúan miles de migrantes, no se sabe el número.
11: Al otro lado, Castillejos, en territorio marroquí, donde no dejan de llegar de vuelta personas que cruzaron.
13: Las familias aquí, Carlos, siguen a la desesperada también buscando a sus hijos desaparecidos.
11: Ahora, ¿quién se beneficia con los flujos migratorios? Rabat huele la vulnerabilidad de Madrid, con que mire para otra parte y abra la puerta, ya está todo hecho.
14: Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es.
15: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
16: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
18: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
19: Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99€. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market.

0: Doncs apa, que ens acostarem a 2:15 i ho farem amb xifres sobre la taula, perquè tot i que l'atur registrat ha pujat respecte al passat mes de juny, tant el govern com Pimec valoren positivament la pujada d'afiliació a la Seguretat Social, una pujada que atribueixen a la regularització d'emigrants. Mira, el Marc Monclús ha seguit i estudiat totes les dades. Marc, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Ricard? Bon dia.
0: Bé, avui, re de passar calor, re de sacar de família, avui xifres, eh? Amanida de xifres.
1: Sí, sí.
0: Escolta, és curiós, tots contents, oi?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, tot i que sí que hi ha algunes dades d'atur que no donen per estar massa content, però la veritat és que sí, tothom content.
0: Clar, explica'm, aviam.
1: Doncs el que dèiem, Catalunya ja supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, una pujada pronunciada que el govern i Pimec, que avui valoraven les dades d'atur publicades pel govern d'Espanya, atribueixen a la regularització de migrants. Paco Ramos, secretari de Treball del govern, afirmava, però, que encara és d'hora per veure un gran efecte.
2: Pensem que és d'hora per tenir informació més concreta i que ens situem al setembre o octubre per tenir dades concretes. El que sí que és cert és que no hi ha una altra realitat possible, i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Pel que fa a Pimec, el secretari general, Josep Ginesta, expressava d'aquesta manera la importància de la regularització de migrants en l'afiliació de la Seguretat Social.
3: Podem expressar, sense temor a equivocar-nos, de que en aquests moments el creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent i puguin generar llocs de treball que passin a ser ocupats per persones s'explica fonamentalment per aquesta arribada de persones, per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
1: Tot i aquestes bones dades en l'afiliació, no s'han demostrat en les dades de l'atur. La desocupació ha crescut en més de 7.700 persones respecte al mes de juny, trencant una ratxa de caiguda intermensual que durava des del mes de març. Tot i això, respecte al juliol passat, l'atur ha caigut en un 1,4%, més de

0: i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: Josep Ginesta, el secretari general de Pimec, en feia una valoració una mica més prudent.
2: Habrá que ver en los próximos meses cómo reconducimos esa situación, esa paradoja de el comportamiento de nuestro mercado de trabajo en el que crecemos en afiliación, personas regularizadas y sin embargo crece el paro registrado situándonos aún en unas cifras poco razonables para una economía desarrollada como la nuestra.
1: I és que Catalunya és la comunitat autònoma que més ha crescut en termes absoluts d'aturats d'Espanya, per sobre de la Comunitat Valenciana, 7.000 aturats, i per sobre de Madrid, 3.800 aturats.
3: Bé, el que deia, tots contents, no tots contents. Eh? És veritat que les xifres, segons com te les presentin, ja ho saps, Marc, poden semblar una cosa, però després tenim aquesta feina d'anàlisi que és on veus realment com està la història.
1: Clar, és que per dades d'afiliació és un rècord absolut i portem creixent en afiliats a la Seguretat Social durant molts mesos seguits, però clar, el tema d'aturats sí que són dades que s'han de mirar més pausadament.
3: Clar, a més de l'època de l'any en què estem, són dades del mes de juliol. El mes de juliol encara és un mes de molta creació, sobretot al sector serveis i turisme. Aviam, que hagi pujat l'atur, doncs, no sé, ull a les dades de setembre o d'octubre, a veure com anirà la història.
1: Exacte.
3: Marc Monclús, una abraçada, com sempre, gràcies.
1: Gràcies, Ricard, que vagi bé.
3: Vinga, que nosaltres ens acostarem ja a 2:15. Encara hem de parlar de la Guàrdia Urbana. Ens ho explicarà el Pol Matavaques, perquè segueixen en la lluita amb el tema de les drogues i també ho relacionen amb els darrers episodis desagradables de tirotejos, de morts i d'altres incidents greus de la ciutat de Barcelona. I ens plantarem a les dues des de la Vall Fosca i ho farem celebrant el desè aniversari del concurs de microrelats de la Vall Fosca, 10 anys, que a més ho celebraran aquest proper dissabte a 6:45 de la tarda, en la que ja diran els tres guanyadors de l'edició d'aquest any, presentaran un llibre amb els guanyadors de les darreres 10 edicions i alguna sorpresa més que ens explicarà tot seguit l'Àngels Jaime Juan, que és una de les persones que està vinculada a aquest concurs dels microrelats de la Vall Fosca des dels seus inicis. Tot això aquí al migdia a COPE a Catalunya i Andorra.

0: Dos quarts de dues, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. Ara és el moment en el que parlarem d'esports, buscarem la darrera hora d'esports. També farem una ullada a les carreteres, a la xarxa viària catalana, però abans, previsió meteorològica. Mira, si teniu plans per aquesta segona meitat del dia, mireu el cel abans de sortir de casa, perquè la tarda ve acompanyada de contrastos. En general, tindrem un ambient bastant assolellat i les temperatures pujaran un pèl respecte als darrers dies. Ara bé, a partir d'aquestes hores del migdia i cap a la tarda, les nuvolades aniran agafant força al Pirineu, al Prepirineu i a la Catalunya central, on s'esperen ruixats i tempestes que localment poden ser intenses i anar acompanyades de pedra. A la resta del territori la visibilitat serà bona, però si us atrapa un d'aquests xàfecs, tingueu precaució a la carretera, perquè la visibilitat baixarà de cop. Pel que fa al vent, bufarà fluix de component sud i est, tot i que durant les tempestes pot bufar amb força. En resum, calor d'estiu, però amb el paraigua ben a mà si sou a les comarques de l'interior o del nord. Vinga, que tot seguit, contem cotxes. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Fina Araque. Fina, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en general hem de destacar que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana, tanmateix que hi ha un punt que és més problemàtic, l'autopista P7 a l'altura de Castellví de la Marca. Encara hi ha un carril tallat a la calçada en sentit nord, en sentit Barcelona, per les tasques de retirada de l'accident que hi va haver ahir al matí. En aquest punt la incidència provoca 4 quilòmetres i mig de retencions des de l'altura de Sant Jaume dels Domenys. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sí que hi ha alguns trams de circulació intensa, l'autopista P7 amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, i també un tram de circulació molt intensa lateral d'aquesta autopista, la B30, a la zona de Barberà del Vallès, també en sentit sud, arran d'un accident ja retirat que ocupa el voral. També destaquem, pel que fa a les rondes de Barcelona, alguns trams de retenció, sobretot a la zona de Santa Coloma de Gramenet, tant a la ronda litoral com a la Pota Nord, en sentit al nus de la Trinitat, arran d'una incidència que hi ha hagut a la C58 en sentit sortida, que ja ha pogut ser retirada. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies Fina, i parlem d'esports, ho fem amb el José Luis Gil. José Luis, què tal, bon dia.
2: Què tal, Ricard, companys, bon dia, bona tarda.
0: Què, tema sí. Ferran Torres?
2: Acaba de començar, sí. Això, què, com ho veus?
0: Jo no sé què dir-te. Mira, per una part et diria, ara que s'ha revaloritzat, si arriba una bona oferta, doncs escolta, fas caixa, que al Barça no en saben de fer caixa, vendre, però clar, és el que ha marcat el gol del Mundial. No.
2: Mira,
0: sé si te l'has de treure de sobre.
2: Jo no sé com acabarà això, però d'entrada avui em trec el barret públicament per la gent que porta la imatge de Ferran Torres. Perquè les últimes hores l'hem vist a la NBC, a la CNN i a un portal que es diu Sportico. Jo crec que no és moco de pavo. Jo crec que no és moco de pavo. I en aquestes entrevistes, doncs, ha tirat d'aquest gran eufemisme, aquesta arquitectura verbal, per dir que, home, és moment de que el Barça demostri que m'estima. Jo, de veritat, és a dir, tu o jo podem anar un dia d'aquests al despatx del director, obrir la porta.
0: Sí.
2: Escolta, Jordi, vull que demostris que m'estimes. No, és que va així
0: la cosa. Això només passa al futbol, si t'hi fixes, és veritat, eh?
2: No, sí, clar. És que, bueno, aviam, Ferran Torres juga les seves cartes, les està jugant de meravella, i ara mateix el que li cau la gota de suor per un cantó és a Deco, perquè té d'una banda a Ferran Torres i té de l'altra banda a Flick apretant-lo. Bueno, clar. Ja veurem com va això. En una jornada on el Barça posa en societat Jess Visibu, aquest extrem fitxat del Bruges, sentirem Riedel del Real Club Deportiu Espanyol. Per cert, aleluia, ja és oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam. També hi ha presentacions al Sabadell i a l'Andorra. I ha arribat a Barcelona Caroline Nicolí. Doncs qui és Caroline Nicolí? Doncs fins ara era davantera del Manchester City, passarà a ser davantera del Futbol Club Barcelona, del femení de Pere Romeu, en el traspàs més car de la història d'aquesta secció blaugrana. I, per cert, un dia més, honors per Iris Tió. medalla d'or al solo técnico dels europeus de natació a París, quarta medalla en el plànol individual, ha arribat per fi aquesta medalla d'or que tothom estàvem esperant.
0: Molt bé, José Luis Gil, a les 3 i 25 minuts, Esports Cope.
2: 3 i 25,
0: Cope.
2: Sí senyor, Esports Cope, fins a les 4 de la tarda. Som a dimarts encara, no?
0: Som a dimarts encara. Sí,
2: vale,
0: sí, doncs, encara.
2: Dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 3 i 25 a 4 de la tarda.
0: Una abraçada, Gil.
2: Fins demà, Ricard.
0: Bé, nosaltres d'aquí uns minuts parlem amb el Pol Matavacas i parlem de la Guàrdia Urbana.
3: Escribe a Pilar García de la Granja.
4: Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
5: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
8: Llegan los Electro Days del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
9: Bosch, LG, AEG, Dyson, Dreamy, De'Longhi y muchas más.
8: Frigoríficos, hornos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
9: Con el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas.
8: Solo 3, 4 y 5 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés.
9: Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
10: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
11: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.

0: sap, a la 1:37, Barcelona accentua la seva lluita contra les drogues a la ciutat. La Guàrdia Urbana va desplegar el passat mes de juny el pla Druïda, que justament el vam explicar aquí a COPE Catalunya. I avui l'han presentat en una roda de premsa i ho ha fet el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, juntament amb el tinent d'alcalde, Albert Batlle. Avui s'hi ha desplaçat fins allí el Pol Matavacas. Pol, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, quina valoració que han explicat d'aquest pla Druïda?
1: Doncs mira, podem tenir per començar les declaracions de l'Albert Batlle, que explicava que aquest pla Druïda té molt sentit, en el sentit que té la Guàrdia Urbana, no? Estem parlant del cos que té més coneixement de la ciutat, evidentment, i al tenir aquest coneixement de la ciutat, el que porten dins d'aquest pla és una capacitat d'anticipació, que és una cosa que jo crec que amb les notícies que havíem anat donant fins ara es trobava a faltar una mica. Aquesta capacitat d'anticipació en el territori, no? Perquè ha passat l'assassinat de la Pegaso. Una banda de contraband de drogues o tràfic de drogues que l'hem desarticulat molt bé, però faltava aquest element, que és fonamental, perquè al final, si hi ha prevenció, Ricard, evitem haver de donar aquestes notícies. Per tant, si vols, escoltem Albert Batlle, el tinent d'alcalde de Barcelona, parlant d'aquesta importància de la Guàrdia Urbana.
2: I per això aquest pla també posa el focus en els barris. Ho fa aprofitant un dels principals actius de la Guàrdia Urbana, que és el seu coneixement del territori, la seva proximitat amb la ciutadania i la seva capacitat per identificar de manera precoç noves problemàtiques.
1: Per tant, aquesta és la importància, no? Es coneix bé el barri, es coneixen les zones problemàtiques on s'ha d'actuar i, per tant, aquí és on hi posem el focus, i posem el focus tots, perquè al final cadascú allà on viu, a Lleida, Barcelona, altres punts de Catalunya, crec que tots podem dir, ostres, aquesta zona, aquest barri, no sé si tot passa, dius, aquí...
0: Sí, home, i tant,
1: aquí
0: ho tens molt identificat, això, sí, sí.
1: Cadascú té identificat molt el que té la seva ciutat o el seu poble, i Albert Batlle també ha volgut explicar un efecte que tindrà aquest pla Druïda sobre aquests barris, sobretot els més conflictius.
2: El pla Druïda no és únicament un pla policial, és també una eina per millorar la convivència, recuperar l'espai públic i reforçar la qualitat de vida.
1: Per tant, és importantíssim això, la sensació de seguretat, de dir, vaig pel carrer tranquil, no estic veient el típic intercanvi ràpid de drogues, no?, que a vegades veiem per les ciutats i que sembla gairebé incomprensible, no?,
0: sí.
1: Que tenint aquests punts detectats, escolta, sabem que hi són, doncs fem-hi alguna cosa. Per altra banda, Pedro Velázquez, el director, el cap de la Guàrdia Urbana, d'aquí Barcelona, ha explicat que ja hi ha hagut punts de venda que s'han intervingut i s'han recuperat habitatges.
3: El cos de Mossos d'Esquadra durant 2025 penso que es va fer una feina molt, molt intensa. Es van desactivar 165 punts de venda de droga i es van recuperar 57 habitatges. I en el que portem de 2026 ja s'han desactivat 74 punts i s'han recuperat 22 domicilis.
0: Suposo que també hem parlat de la violència que genera tota aquesta història, perquè d'això n'hem sigut partícips en els darrers mesos.
1: Efectivament. Durant la roda de premsa s'ha vinculat, per exemple, amb el cas del parc de la Pegaso, que ha estat un dels casos més mediàtics, podríem dir, la gota que va fer vessar el vas, inclús, per on s'havia produït. Per tant, sí, la violència s'ha parlat, ho ha fet el propi Pedro Velázquez, la violència entorn a l'activitat vinculada amb les drogues.
3: Hem d'estar molt atents a aquests episodis puntuals de violència que poden produir-se en determinats entorns relacionats amb les drogues. No són una realitat generalitzada, però tampoc podem minimitzar-los ni normalitzar-los, com s'ha dit en reiterades ocasions.
1: Per tant, és importantíssim això, no?, que n'estan a la guait, n'estan al cas, si està actuant i es fa prevenció. Un altre dels punts importants, així per anar fent una mica de conclusió, de resum final, ha estat els clubs canàbics. Albert Batlle ha estat molt contundent, després a l'informatiu ho repassarem més amb la notícia, però ha estat molt, molt crític. Albert Batlle amb els clubs canàbics, dient que evidentment per legislació no estaven permesos i ha anunciat que s'està combatent, s'està intentant portar accions legals contra aquests clubs, inclús per la via penal, no només per una via més administrativa, que pot ser lenta, però que d'augment els resultats que tenen són efectives, sinó també per via penal. Per tant, contundència clara sobre aquests clubs. També han anunciat una cosa que m'ha semblat molt interessant, lligant-ho amb el tema de la prevenció, i és que volen intentar, o col·laboraran, més ben dit, intentar-ho no, ho faran, col·laborar amb els centres educatius de la ciutat. I per què, algú es preguntarà? Doncs per alertar els joves dels efectes que tenen les drogues sobre el sistema, lògicament, però alhora també per explicar aquesta realitat, perquè és una realitat que moltes vegades nosaltres la tenim molt clara perquè convivim en el dia a dia en aquest món de la informació,
4: sí,
1: que moltes vegades sembla el món de les males notícies, també en tenim de bones, però clar, això d'alguna manera no només nosaltres, sinó tothom ho ha de fer arribar a la ciutadania, i per tant, a través d'aquests grups de la Guàrdia Urbana que arriben a molts joves, a gent de centres educatius, doncs també es vol mirar de fer una mica de prevenció ja des d'aquí. I així ja com a última anècdota de, que ens ha deixat Albert Batlle precisament, és que explicava el cas d'un accident que hi va haver fa unes setmanes aquí a Barcelona per bàsicament exemplificar que les drogues no és un problema només de joves. I és que realment és un problema de totes les edats. El conductor, que ja una persona gran, va donar positiu en drogues, per tant també han volgut a fer aquesta conscienciació final de dir alerta, no és un problema de joves, no és un problema que puguem localitzar en una franja d'edat, hi ha moltes edats vinculades, és un problema transversal, i des de l'Ajuntament de Barcelona i des de la Guàrdia Urbana, juntament amb Mossos d'Esquadra i altres cossos que ja hem vist implicats aquest estiu i altres moments, es lluitarà fins al final.
3: Actuarem davant de grups en determinats...
1: Per tant, estarem a l'espera.
5: Molt bé. És veritat, a cada edat hi ha la seva problemàtica, però les drogues és un problema i punt. Els joves, doncs, perquè els hi queda molta vida per endavant i no els hi fa cap bé, i els grans, doncs, perquè, com bé deies amb aquesta anècdota que, mira, somriem, però si t'enganxa tu no en té cap mena de gràcia, no?
1: Exacte.
5: Que pugui causar un accident. Pol Matavacas, com sempre un plaer, gràcies.
1: Igualment.
5: Vinga, que són 2:45, de seguida viatgem cap a la Vall Fosca.
6: A COPE Catalunya.
7: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
8: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
9: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest mateix dissabte, les antigues escoles d'Espui es convertiran en el centre de la literatura pirenenca amb la celebració de la desena edició del concurs de microrelats de la Vall Fosca. Durant aquesta darrera dècada, el certamen impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella ha plegat prop de 550 relats de 400 autors diferents, creant un valuós retrat de la vida, el paisatge i les llegendes de la zona. Anem a parlar d'aquest aniversari i de com es presenta la tria dels guanyadors d'aquest any, i ho farem acompanyats d'una de les impulsores de la iniciativa des dels seus inicis. Ella és l'Àngels Jaime Juan i ens acompanya per explicar-ho tot avui. Àngels, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Tot bé?
0: Escolta, com recordes els inicis del certamen cap allà l'any 2017 i com valores haver arribat a aquesta desena edició amb gairebé 550 relats presentats al llarg d'aquesta història de 10 anys?
1: Doncs mira, doncs, un record molt agradable, no? Perquè vam començar doncs, això l'any 2017. Bueno, la idea va sorgir de Ferran Rella, que en aquell moment era el director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, que ens va dir, oh, la Vall Fosca amb aquest territori, amb aquest bagatge que teniu, heu de fer un concurs de microrelats. Sí. I bueno, va comentar amb el museu, amb l'alcalde, amb els regidors, i en aquell moment bueno, l'Eva Pellicer, com a directora del museu, i jo mateixa, treballant a l'Ajuntament de la Torre, bueno, ens va agradar molt la idea i, bueno, i l'any 2017 vam començar a posar fil a l'agulla. Vam buscar, bueno, vam crear les bases, vam pensar uns premis i bueno, aquell primer any doncs, va ser un any que es van presentar força relats. I bueno, ja vam veure que estava molt bé, que ens agradava la idea, que tenia èxit, que era la primera vegada també que la literatura es vinculava a la Vall Fosca, no? La marca Vall Fosca com a territori literari. Vam veure també, ens va agradar molt perquè es va presentar gent del país, es va presentar gent del país, vull dir, del Pallars, de la Vall Fosca, i es va presentar gent de fora també, no? I vam veure que era una manera també de que la gent de fora conegués la Vall Fosca i, bueno, i ens va agradar, i a partir d'aleshores doncs, ja hem anat continuant fins a aquest any, 2025, que celebrem el desè aniversari amb molta il·lusió.
0: Un any on teniu aquesta xifra rodona dels 10 anys, però que a més heu rebut 89 microrelats originals.
1: Correcte.
0: Què creus que té la Vall Fosca que inspira tants autors del territori i de fora a escriure sobre ella?
1: Doncs jo crec que té, bueno, té un magnetisme, no? Té molta història, no? Perquè ens fixem que hi ha molts relats que parlen molt de la central hidroelèctrica, dels inicis de com es va fer tot. Després també hi ha molts relats que ens parlen de tradició, és a dir, de pastors, històries d'animals, de vaques, de... Vull dir, jo crec que després hi ha molta gent que també té un record bucòlic, no? Recorde de quan era jove. Jo crec que té aquest magnetisme tant per gent que hi viu o que hi ha viscut com per gent que no la coneix, fa una recerca i s'inspira. Aleshores, jo crec que és ens agrada molt perquè, bueno, fins ara, diguéssim, amb aquests 10 anys, hem tingut uns 550 microrelats.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
1: Tots ambientats a la Vall Fosca.
0: Bueno, escolta, Àngels, les bases del concurs demanen situar l'acció a la vall i a més
1: correcte.
0: Utilitzar topònims locals, no? Suposo que aquesta fórmula ha ajudat a dibuixar la geografia de la zona a través de la ficció també.
1: Clar, i també és molt important que n'hi ha molts relats que estan escrits en pallarès. I també és una manera d'impulsar la nostra llengua, no? Aquesta varietat perquè no mori, perquè quedi reflectida en aquests relats. I clar, des del primer inici vam pensar que els relats havien d'estar ubicats a la Vall Fosca, per tant sempre hi ha d'aparèixer algun topònim, el que dius tu, no? O el riu, o una muntanya, o un poble, i aleshores pues, és bonic perquè totes les històries tenen lloc aquí. Uh-huh. I això és és molt maco. Sí,
0: Àngels, clar, aviam, 10 anys, això és molt humà, no? Les persones busquem sempre xifres rodones per, doncs, no sé, per seure's, per mirar enrere, per fer valoracions. Clar, vosaltres celebreu 10 anys i el que heu fet és coordinar la publicació d'un llibre amb tots els relats guanyadors. Clar, què suposa per vosaltres veure aquesta feina recopilada, que l'heu viscut i que s'ha anat generant durant 10 anys, però ara la tens amb un recollida amb un volum físic, no? Ara diu, escolta, sí, n'hem parlat molt d'aquests 10 anys, però mira, aquest llibre és la feina, és una part, de la feina d'aquests 10 anys. Què suposa per vosaltres veure-ho així publicat?
1: Home, doncs suposa un gran esforç i un mèrit, no?, de poder veure reflectits els guanyadors d'aquests 10 anys i els seus finalistes amb una edició. És una sorpresa que l'anunciarem al final de, diguéssim, de l'acte, no? Quan acabi l'acte, el jurat serà qui ho anunciarà, i aleshores, doncs, aquesta edició l'hem feta per, bueno, la regalarem, no?, a tots els presents. Hem convidat a tots els guanyadors d'aquests darrers 10 anys, que jo suposo que molts potser no podran venir, però a tots els que puguin venir, els que han guanyat aquest any, no?, els tres guanyadors d'aquest any, doncs és una manera també, no?, i de que la gent de la Vall i la gent de fora, doncs, puguin conèixer també aquests relats, perquè tot i que els hem anat publicant cada any, no és el mateix que dir-ho per internet, no?, i veure-ho a la web, que tenir un llibre físic, que tu el podràs guardar, el podràs consultar, el podràs llegir. No sé, trobem que és...
0: És molt maco.
1: És una manera molt bonica de poder veure la feina, no?, d'aquests 10 anys.
0: Àngels, em deies, bueno, els guanyadors d'aquest any. Bueno, els guanyadors d'aquest any, això se sabrà aquest dissabte.
1: Correcte. Bueno, tenim... O sigui, se sap qui són els tres.
0: Els finalistes, sí, però no se sap l'ordre encara.
1: L'ordre sempre és una sorpresa.
0: Què feu aquest dissabte?
1: Sí, doncs mira, aquest dissabte esteu tots convidats a 6:45 al Museu Hidroelèctric... Aquest any es farà a les antigues escoles d'Espui, per un tema de que és un espai més gran, i és un espai que ens va millor per fer l'acte. Doncs ho fem a les antigues escoles d'Espui, i aleshores, doncs, a 6:45 tindrem el Josep Pedrals, un poeta rapsoda molt, molt conegut, que serà el nostre mestre de cerimònies. Tindrem l'actuació de les carregades de romansos, i un cop acabi l'actuació de les carregades de romansos, doncs ja donarem pas al jurat perquè cridi per saber el veredicte del guanyador d'aquest any. El guanyador d'aquest any s'emporta, bueno, el xec econòmic dels 600 euros i, a més, un trofeu que aquest any l'ha fet per primer cop un artista d'aquí de la Vall Fosca, que és un artista fuster, l'Ignasi Alegret. Aquest any ens ha fet ell el trofeu. I bé, després d'un cop sapiguem qui ha guanyat aquest any, els dos finalistes, doncs ja donarem pas al jurat per fer una mica la celebració d'aquests 10 anys, presentant el recull, i després acabarem amb una mica de pica-pica per tots i un pastís d'aniversari.
0: Que bé.
1: Aquest seria, diguéssim, l'acte d'avui.
0: Això començarà a 6:45, m'has dit, Espui, sí. Dissabte, eh?
1: Sí, dissabte 8 d'agost, a 6:45, a les antigues escoles d'Espui.
0: Escolteu, jo, si necessitava una excusa per visitar la Vall Fosca, doncs aquesta és perfecta. I aneu a migdia ja a la Vall Fosca. Us passegeu pels paratges de la Vall Fosca i a la tarda, a 6:45, doncs a Espui hi ha lloc per aparcar, vull dir, no tindreu cap mena de problema, podeu gaudir, a més del, bueno, d'aquest veredicte final d'aquesta edició. Escolta, 10 anys d'èxit, clar, aquest any heu mirat molt cap enrere, no? Com ha crescut això, què hem fet aquests darrers 10 anys, el llibre i d'altres actes que commemoren aquests 10 anys, però clar, ara suposo que a partir de dissabte heu de girar el coll i mirar en van, no?
1: Correcte.
0: Després de 10 anys, quins són els vostres principals reptes com a organització perquè el certamen continuï creixent?
1: Doncs el més important és que, bueno, que continuï havent-hi participació, que la gent es continuï participant al concurs. I la veritat és que nosaltres normalment quan acabem un concurs, pues parlem una mica amb el jurat, pensem una mica a veure, i ara pues la veritat és que podria ser un bon moment per potser repensar el concurs i afegir alguna novetat, però clar, tot això encara no ho sabem. Jo crec que la idea és que hi hagi algun petit canvi.
0: Val.
1: Continuar, però potser amb algun canvi, i bueno, sempre mirant que sigui una millora, i bueno, però no et puc dir res perquè no ho hem parlat.
0: No, però és veritat que aquestes dates així claus, rodones, serveixen a vegades per dir, mira, escolta, la base serà la mateixa, però anem a incorporar alguna novetat, és normal.
1: Sí. Jo crec que la idea és posar-hi alguna novetat i, bueno, i continuar el concurs, perquè jo crec que és un concurs, de fet és l'únic concurs literari que tenim aquí a la Vall Fosca. Des del museu tenim concurs de fotografia, aquest any també s'ha iniciat un concurs de curtmetratges, per tant el concurs de microrelats ha de continuar endavant i amb algun canvi,
0: Molt bé. Àngels, escolta, tu ets nascuda a la Vall Fosca?
1: Sí. Jo sóc nascuda al Pallars, a Tremp.
0: Uh-huh.
1: He viscut a la Pobla de Segur i ara ja fa més de 30 anys que visc a la Vall Fosca.
0: Ah, vale. Però és que jo t'escoltava i jo et veig enamorada.
1: Sí, bueno, clar, fa molts anys que hi visc. I sí, la veritat és que sí. Sí. Enamorada del clima, enamorada dels paisatges... Sí, i de la seva literatura també, clar.
0: Per això deia que si la gent que ens escolta, si diuen, escolta, caram, això de la Vall Fosca, que fa molts anys que ho escolto, va, sí. Necessitem una excusa per visitar-la, doncs aquest dissabte, però no aquest dissabte a 2:15, no, aquest dissabte a mig matí us passegeu per la Vall Fosca, clar.
1: A fer un camí, a fer un sender, que en tenim moltíssims, aquí tenim uns senders preciosos, i bueno, tenim la porta d'entrada al Parc Nacional, es pot agafar el telefèric de la Vall Fosca, podeu visitar el Museu Hidroelèctric, i podeu venir a la tarda als microrelats.
0: No.
1: Després tenim festes majors, també.
0: Un dia rodó, Àngels.
1: De Candella, bueno... Sí, a tope.
0: És un dia rodó aquest dissabte, doncs... La Vall Fosca amb el seu concurs de microrelats. Celebren la 10a edició, ho faran aquest any a les escoles d'Espui a partir de 6:45 de la tarda, aquest mateix dissabte. Hem parlat amb l'Àngels Jaime Juan, és una de les persones que va estar vinculada i que va veure néixer aquest concurs de microrelats i que amb la seva feina i la de les seves companyes i companys l'han mantingut viu. Àngels, escolta, enhorabona per aquests 10 anys, per la tasca que feu i que vagi molt bé aquest cap de setmana, que jo crec que serà molt especial i molt maco.
1: Pues moltes gràcies, us espero i bueno, estàs convidat, ja ho saps, si vols pujar, estàs convidat tu i tothom que ens escolte. Moltes gràcies.
0: Doncs agafarem l'agenda a veure com ho tinc aquest dissabte. Va, que el temps és inexorable. Estem ja a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a les 12:20, però ara en 20 minuts la Mar Puerto et posa sobre la taula tota la informació del dia de manera ordenada, amb xifres, amb dades, perquè sàpiguis què està passant al món. Que acabis de passar un bon dimarts i tornem demà a les 12:20. Salut!

0: Mediodía COPE.
1: Pilar García de la Granja.
0: Estar informado.
2: Los fines de semana en la radio.
3: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
2: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
3: ¡Penalti! ¡Ha pitado penalti!
2: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
4: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
5: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
6: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
5: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Llama a Verisur al 900-666-777.
7: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
0: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
9: La vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat ha arrencat amb afectacions en una vintena de vols. Segons ha apuntat el sindicat convocant, la CGT, la protesta dels treballadors, ha provocat la cancel·lació de 16 operacions entre sortides i arribades i algunes de les operacions suspeses eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Ho explica així la portaveu de l'organització sindical, Esther García.
10: Les cancel·lacions dels vols d'arribades afecten perquè bueno, són passatgers que prèviament haurien d'arribar a Barcelona, no? Perquè encara que la vaga sigui aquí a Barcelona, els vols que surten de Barcelona primerament arriben d'uns altres llocs. Llavors ja preveuen aquesta vaga, decideixen cancel·lar i clar, per això és una afectació tant interna com externa.
9: Ground Force treballa per companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. El sindicat majoritari amb més d'una tercera part de representació assegura que el seguiment de la vaga ha sigut molt alt entre els 1.175 treballadors que té l'empresa. En Garcia denuncia que la protesta es deu al greu deteriorament de la prevenció de riscos i de les condicions laborals de salut d'una empresa que gestiona l'operativa sobre mínims. Denuncien així càrregues insostenibles de feina, alta rotació de personal i problemes organitzatius.
10: La seguretat i la salut dels companys, sobretot a rampa, que són els que carreguen les maletes, i bueno, les conciliacions de la vida familiar, no tenim uns torns lineals, avui vens demà matí, demà vens de tarda, no tenim un descans d'aquests 30 minuts, per exemple, no? per menjar-te l'esmorzar, hi ha una rotació brutal de personal, perquè bueno, la gent arriba però no es queda, i tampoc hi ha una formació d'aquestes persones que arriben noves pues, que compleixin tots els estàndards de oye, te voy a formar bien y no, vamos a salto de mata.
9: Aquesta és la situació a partir d'avui a l'aeroport del Prat. Molt bon migdia, soc la Mar Puerto i en general a l'aeroport aquest dimarts s'han viscut les cues pròpies d'un mes d'agost. Alguns dels passatgers detallen que han anat amb més temps de l'habitual i que han optat per portar més mudes a l'equipatge de mà per si de cas hi havia problemes amb les maletes en el seu viatge, com és el cas de la Rita.
11: Han vingut amb 2 hores i pico d'antelació com haguessin vingut igualment, tampoc. Han vingut amb massa més marge, la veritat. Jo sempre em poso la maleta de mà, en plan que si em quedo només amb la de mà que pugui sobreviure els dies de vacances. Però bueno, clar, anem molts dies, 20 i pico dies, llavors, vulguis o no, clar, la grossa està carregadeta també.
9: De la mateixa manera, la Noelia també ha optat per portar una motxilla de mà amb mudes per si passés alguna cosa amb la maleta en el seu viatge a Kènia.
12: Portem algunes mudes a la motxilla, per si a cas passés alguna cosa amb la maleta i ja està, però en principi no ha de passar res. Vull dir, espero.
9: Ara, dit això, és moment de la informació de serveis. Avui dimarts domina l'ambient assolellat. A partir d'aquest migdia s'esperen xàfecs entre febles i moderats. Localment seran forts al prelitoral, a l'interior de Catalunya i al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, i són possibles també alguns d'aïllats d'altres sectors del quadrant nord-oest a partir de mitja tarda. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i no es descarta fenòmens de temps violent, especialment pedra. La temperatura màxima és similar o puja lleugerament. En aquests moments tenim 29 graus a Barcelona, 33 a Girona, 30 a Tarragona, 32 a Lleida i 29 a Andorra. I sobre l'estat del trànsit li preguntem al Roger Serra. Roger, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. La veritat és que en general ara mateix parlem de calma en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha més volum de trànsit en aquesta àrea metropolitana, les seves rondes. Tenim aquestes obres a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, zona del Vallès. Hi ha més volum de trànsit, també un parell de quilòmetres, per exemple, de molta lentitud entre Santa Perpètua, Barberà, en sentit sud, això el tronc central de l'autopista AP7. Per tant, sí que en general en aquesta zona hi ha una mica més de volum de trànsit, però també, com us dèiem, en general, a la xarxa viària hi ha cap, no hi ha constància de cap gran incidència, accidents de variar.

0: finques problemàtiques i espais de consum. Ens ho explica el Pol Matavaques.
1: Aquestes actuacions es podran dur a terme a través d'un augment d'intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb els Mossos d'Esquadra i altres serveis municipals. Durant la presentació, el tinent d'alcalde, Albert Batlle, ha donat valor al paper de la Guàrdia Urbana en la prevenció i anticipació que pot portar a terme aquest cos en aquest pla gràcies al coneixement que té sobre el territori.
2: I per això aquest pla també posa el focus en els barris. Ho fa aprofitant un dels principals actius de la Guàrdia Urbana, que és el seu coneixement del territori, la seva proximitat amb la ciutadania i la seva capacitat per identificar de manera precoç noves problemàtiques.
1: Batlle també ha estat contundent al parlar sobre els clubs canàbics, un dels principals problemes que enfronta la ciutat en la seva lluita contra les drogues.
2: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat, i que també està al voltant d'aquest tema que hem dit de la banalització del consum.
1: Per la seva banda, el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha alertat de la violència que porten als barris les activitats relacionades amb les drogues i ha anunciat que hi haurà un pla per alertar els joves dels perills del consum d'aquestes substàncies en col·laboració amb els centres educatius de la ciutat.
3: El que volem és aprofitar tota l'estructura que tenim adreçada a les escoles. La Guàrdia Urbana arriba a més de 60.000 alumnes cada any i volem aprofitar aquesta plataforma per fer arribar un missatge, una pedagogia que alerti sobre els riscos del consum de drogues.
1: Per reforçar l'activitat policial a la ciutat, també s'ha anunciat la incorporació d'una cinquantena d'agents nous de la Guàrdia Urbana de cara al mes de setembre.
0: I ara t'explico que l'Ajuntament de Badalona preveu desplegar 615 càmeres de videovigilància a tots els barris i polígons de la ciutat. El projecte, valorat en prop de 27 milions d'euros i amb vigència fins al 2032, inclou la instal·lació dels dispositius, l'adequació d'una sala de control i una sala de crisi a la Guàrdia Urbana, així com el manteniment del sistema durant 5 anys. El consistori preveu adjudicar el contracte abans de que acabi aquest any perquè la instal·lació pugui començar durant els primers mesos del 2027. El desplegament es farà de manera progressiva fins a completar tota la xarxa. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ja ha assegurat que el sistema contribuirà a combatre la delinqüència.
4: Las cámaras de videovigilancia son importantísimas porque allí donde no está presente en ese momento la Guardia Urbana, los Mossos de Escuadra, tendremos estas cámaras 615, que son muchísimas, en todos los barrios, en los polígonos industriales. Eso significa que los delincuentes saben perfectamente que dentro de unos meses, aunque no vean policía por donde ellos estén, puede haber una cámara de inteligencia artificial que, si comete algún delito, les pueda estar siguiendo por todo el recorrido, por todas las calles que pase por Badalona.
0: Del total de càmeres, 488 es destinaran a la seguretat ciutadana i 127 al control del trànsit. I també t'explico, parlant precisament doncs, de seguretat, per cert, que Barcelona ha incorporat des d'aquest dimarts 284 nous agents dels Mossos d'Esquadra que han rebut la benvinguda oficial en un acte al Departament d'Interior abans d'iniciar el seu any de pràctiques. Els nous efectius reforçaran la presència policial uniformada als carrers, les patrulles de proximitat, les oficines d'atenció al ciutadà i la instrucció d'atestats. Aquestes incorporacions permetran alhora alliberar agents amb més experiència per tal de reforçar la investigació i assumir llocs de comandament. Els nous Mossos han apuntat que han triat la ciutat de Barcelona perquè és un destí on passa de tot i on podran formar-se en moltes situacions. Nosaltres actualitzem ara la informació, tornem d'aquí uns minuts i ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Fins ara!

0: cartes guanyadores en aquesta partida les té a la mà Ferran, més interpretant les paraules ahir de Hansi Flick com un apretar-li els cargols a Deco perquè el tema del davanter centre, el tema del nou, estigui solucionat pel primer partit de Lliga. Ja ho va fer a l'estat d'Anglaterra, però avui el club posa en societat a Jesse Bisibu, mentre que per fi, de manera oficial i d'una vegada per totes, maleïts serrells fiscals, Marc-André Ter Stegen marxa cedit a l'Ajax d'Amsterdam i de Mitchell Sánchez. L'Espanyol va de mica en mica, i molt de mica en mica. Avui sentirem Clemens Riedel, central, curiosament el dia que l'Espanyol l'ha pogut inscriure a la Lliga. Confessarem que això del límit salarial és una cosa ja de per si difícil d'explicar i ja mirar de presentar-la clara a una audiència de ràdio més difícil encara. Però el cert és que l'Espanyol ha pogut inscriure Riedel avui i té dificultats per fer-ho amb Moscardo. La rampa de sortida de futbolistes ja té molt a la vora de l'oficialitat la marxa de Pablo Ramón al Racing de Santander. A segona divisió, jornada de presentacions. El Sabadell ha posat en societat Pere Pons i Gonzalo Ávila, Pipa. L'Andorra fa el mateix des de fa uns minuts amb Pau López i fitxa Lautaro Spatzer per reforçar la defensa després de la lesió de Gael Alonso. Ja és a Barcelona Caroline Nicolí, camí d'estampar la signatura en un contracte que la convertirà en el fitxatge més car de la història del Barça femení. Honors, novament, ho acabem de sentir, per Iris Tió, en plana poliesportiva. Flamant campiona d'Europa de solo tècnic, en el que suposa la seva quarta medalla en el seu còmput particular en aquests europeus de París. I un ex del Barça de bàsquet, Tomas Satoranski, ha posat en dubte els mètodes de la secció la víspera de la presentació demà d'Alexander Sekulić. En vol, el porter Hal Grimson renova pels blaugranes fins al 2029 i estem pendents del Tour de França femení i de com li surten les coses avui a Paula Blasi a la crono femenina individual. Preguntes del dia. 4 d'agost, dimarts de 2026, al nostre compte de X, @esportscope. En clau blaugrana, després de les últimes paraules de Ferran Torres, us preguntem què us sembla l'actitud del davanter barcelonista. Opció més votada, actitud indignant, 39,1%. Aplaudeix a l'altra banda del vidre Héctor García. Qüestionable actitud, 34,8%. Lògica, només per un 26,1% de copenautes. En clau blanc i blava i aprofitant la compareixença de Riedel en aquests mitjans del Real Club Deportiu Espanyol, us preguntem quin rol hauria de tenir el central alemany aquesta temporada. Opció més votada, tercer central, 51,2%. Quart central, per un 33,7%. Només el veuen de titular el 15,1% de copenauta. Som els mateixos d'ahir, és a dir, el Juan Arias, la Marina Herrero, el Víctor Navarro, l'Oriol Ruiz i el Jan Sanés. Els controls de so, Héctor García, comencem.
1: En la radio.
2: Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación.
1: Todo pasa en COPE.
2: Vamos a esta hora, Ceuta. La normalidad sigue sin restablecerse del todo. Israel Remuñán ha estado en el CETI, el centro donde se refugian decenas de migrantes.
3: Aquí donde empieza a amanecer, continúan miles de migrantes, no se sabe el número.
2: Algo. Al otro lado, Castillejos, en territorio marroquí, donde no dejan de llegar de vuelta personas que cruzaron.
4: Las familias aquí, Carlos, siguen a la desesperada también buscando a sus hijos desaparecidos.
2: Ahora, ¿quién se beneficia con los flujos migratorios? Rabat huele la vulnerabilidad de Madrid. Con que mire para otra parte y abra la puerta, ya está todo hecho.
5: Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
6: ¿Qué? Me quedo tirada y tardas en venir a por mí. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
7: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
8: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
7: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama a Verisur al 900-666-777.
9: Verisur.

0: Des d'aquí, personalment, em trec el barret davant de la gent que porta la comunicació de Ferran Torres per portar l'heroi del Mundial a aquests tres mitjans de comunicació de rellevància. El discurs molt similar. Per saber el que pensa Ferran, aquestes són les impressions del jugador de Foios en la seva entrevista al portal Sportico.
1: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: What do they need to do to keep you?
1: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
0: Aquesta és la declaració de Ferran Torres a Sportico. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Gil, com estàs?
0: I a Can Barça, doncs, estan empipats, molestos. No els ha caigut gaire bé aquesta manifestació del davanter de Foios.
3: No els hi agrada, perquè ells entenen que estan enmig d'una potser negociació, és així, encara que no s'han assegut, és veritat, però ja juga les seves cartes Ferran Torres i els seus agents, però clar, no els hi agrada que en una d'aquestes declaracions de les tres entrevistes americanes doncs deixa clar que potser fins i tot marxaria gratis a partir de 2027, que és el que el Barça vol evitar. O sigui, és la prioritat del Barça és evitar que marxi gratis Ferran Torres a partir de l'1 de gener. És lliure per signar amb qualsevol equip i el 1 de juliol del 2027 podria ser jugador de qualsevol equip i arribar lliure. Això és el primer. I també, evidentment, que quan li pregunten directament per el Paris Saint-Germain, ja per altres clubs en alguna entrevista li pregunten, però quan li diuen Paris Saint-Germain, diu que mai se sap. Doncs, evidentment, això no agrada. Ells entenen que tot pot està dins d'una negociació, que ja ha de jugar el seu paper i els seus agents també, però això no agrada. En el Barça, com no han rebut hores d'ara ni oferta, ni Ferran els ha dit directament que vol marxar, i de fet a l'entrevista Ferran reconeix que el dia 12 ha d'incorporar-se a entrenar, que és el que el Barça li diu, que el dia 12 ha d'incorporar-se com la resta d'internacionals espanyols. Són 8 que s'incorporaran el dia 12 i potser fins i tot el dilluns 10 algun ja s'avança, doncs anirà a entrenar amb normalitat, si no hi ha cap novetat fins aquell dia, i si el Barça no rep cap oferta, ni Ferran els truca i els diu, o els seus agents, que vol marxar i que tenen una oferta damunt la taula i que vol marxar de manera imminent. Si arriba aquesta situació, que el Barça rep una oferta o Ferran els diu que vol marxar, evidentment parlaran. El Barça el que vol és que segueixi, renovar-lo, però renovar-lo, com ja vam explicar, a partir de setembre, de quan acabi el mercat, renovar-lo amb calma i amb una pujada salarial que és veritat que no és la que Ferran espera o els seus agents esperen. Ell considera que amb les ofertes que té doncs hauria de rebre una pujada molt més alta i el Barça no li pujarà tant el sou, però això seria una negociació. Si arriba a aquest punt, si acaba el mercat d'estiu i Ferran ni ha comunicat que vulgui marxar ni ha rebut cap oferta al Barça, doncs al setembre ja discutirien a aquest problema, aquesta situació salarial o no i la renovació o no, però fins al punt que no rebin cap oferta el Barça segueix comptant amb Ferran Torres, volen que continuï, és el davanter que volen que segueixi al Futbol Club Barcelona. Evidentment, això no treu que és veritat que van a per Julián Álvarez, que és evident i que l'oferta segueix en peu, i que el davanter titular que volen és Julián Álvarez.
0: Molt bé, així estan les peces sobre el tauler. Avui estava justificadíssim que el nostre tertulià de guàrdia fos el Júnior Minguella.
4: Bona tarda.
0: Té ganes d'entrar al trapo el Júnior Minguella. Júnior, què tal? Molt bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, amics. Com estem?
0: Com prova l'estiu? Bé?
4: Bé, bé, bé.
0: En lo tuyo.
4: En lo mío.
0: En lo tuyo.
4: No puc donar massa
0: vale,
4: info, però
0: no,
4: bueno,
0: no, no, no,
4: en lo mío.
0: Ni te les demanaré. El Víctor ens ha explicat com estan les peces del tauler. Ara et pregunto a tu, que saps de mercatos. Qui guanya aquesta partida?
4: Qui guanya aquesta partida? Depèn. Depèn de si el Barça juga bé les seves cartes o no. I depèn de que sigui guanyar la partida. Si el Barça espera vendre Ferran Torres per 80 milions d'euros, crec que no la guanyarà. I si espera renovar-lo al preu que el Barça vulgui, té molts números de guanyar la partida. Crec que la sortida de Ferran aquest estiu és complicada. Complicada perquè no és senzill aconseguir un transfer amb una quantitat adequada i li queda un any de contracte i per molt que diguin els clubs si el futbol té poca memòria en una lliga, en un campionat on anem jornada a jornada, imagina't tot el que pot passar d'aquí un any. Llavors, per això dic que el Barça ha de jugar bé les seves cartes i no caure amb la història aquesta de que sortirà gratis.
0: I com jugar les cartes? Perquè el jugador es pot fer una mica més el ronso i anar dilatant.
4: Sí, és que el jugador el que ha de fer és dilatar fins que no hi hagi més opcions. Aquest és el tema. Una cosa és les declaracions que es facin a premsa i especular si el PSG o vés a saber si el Madrid en un cas hipotètic de que quedi lliure, però després el club el que ha de valorar és el rendiment del jugador més enllà de que hagi marcat el gol de la final de la Copa del Món i valorar-lo dintre d'un preu de mercat. Escolta, aquest jugador què val? Quin és el seu salari? Doncs perfecte, doncs mira, nosaltres calculem que tu pots tenir aquestes ofertes. T'oferim X. I a partir d'aquí el sentit comú farà que el jugador en el 70% dels casos renovi. A no ser que el que t'està dient doncs tingui un club que hi desitja molt anar-hi i s'arrisqui a esperar-se un any, però això d'esperar-se un any és molt, molt, molt arriscat i cap jugador li agrada aquesta opció.
0: No, jo és que tinc la sensació de que el jugador, el primer de tots, és el que té la sensació de que és el panorama idoni. He fet el gol del Mundial, estic en el meu prime, el Barça ha deixat anar Lewandowski, no ha tancat a Julián Álvarez, és el moment d'apretar al màxim i treure aquí un augment de sou que en d'altres paradigmes no el trauria.
4: Ah, exactament. Però, insisteixo, en l'època en la que estem vivint, que és tot mediàtic i que no li traurem el mèrit, que ha marcat un gol a la final de la Copa del Món que li ha donat el Mundial a Espanya i tal, i això té el valor que té en el context que era. Però els jugadors s'han de valorar dintre del mercat, del rendiment que donen a l'equip, del rol que han de desempenyar en el mateix equip, i a partir d'aquí no deixar-se portar ni per forofismes, ni per màrquetings, ni per entrevistes, ni res. Vull dir, aquí els clubs han de ser igual que els agents, ho som tirant cap a l'altra banda, però vull dir, clar, evidentment aquí hi ha dos bàndols, llavors cadascú ha de jugar bé les seves cartes.
0: I que
4: t'ho dic d'una altra manera, tu creus que el Ferran Torres és el fitxatge prioritari del PSG?
0: No.
4: Evidentment.
0: No. Però ja també veig que el Liverpool estava posant sobre la taula 130 milions per Barcola, i que si surt Barcola i a Luis Enrique, doncs aquell dia s'aixeca del llit, no sé de quina manera, doncs però, igual però, es tornen bojos i... No ho sé, és que...
4: El substitut de Barcola seria Ferran Torres?
0: No, però...
4: Aquest és el tema, llavors. Jo ho entenc, eh? A més, jo sóc gran col·laborador i de petit volia ser periodista. No
0: sabies on te meties. Jo cometies error.
4: Bueno, pregunteu-li al Xavi Torres, company de professió, sí. Amb qui va passar el Mundial d'Estats Units amunt i avall, amb la càmera i les entrevistes. Va ser amb mi i ja tenia decidit que seria periodista. Llavors, jo entenc la feina del periodisme, però la realitat professional del futbol és una altra. Vull dir, que se'n vagi Barcola no vol dir que el substitut hagi de ser Ferran Torres. A lo millor és un jugador desconegut de Brasil amb unes condicions més semblants.
0: Aquesta és una altra. Pel que tu coneixes del mercat, és que opcions, ventall d'opcions perquè el Barça tingui un plan B, un plan C, un plan D, tampoc és que n'hi hagi gaires,
4: No, per això jo crec que el Barcelona el que necessita és temps, perquè si no ha tingut lligat ja el substitut de Lewandowski, que és una assignatura que portem arrossegant, jo diria que des de fa mínim 2-3 anys, doncs ara mateix té, o sigui, el que sembla una debilitat també és una força. I escolta, Ferran, no sé ara Ferran quina edat té i quan li queda futbol o com serà el seu rendiment, si serà millor o pitjor. Però bàsicament és, escolta, tu tens un any de contracte, jo estic tranquil, a veure com em rendeixes. I t'asseguro que si el Ferran rendeix d'una forma espectacular, el Barça traurà els bitllets per renovar-lo. I si no rendeix d'una forma espectacular, té temps per buscar, per acabar d'encetar el substitut, que potser pot ser Julián Álvarez l'any que ve, jo aquest any ho dubto molt, però potser pot ser l'any que ve. Llavors...
0: És a dir,
4: jo si fos al Barça i tinc pensat renovar a Ferran, mantindria l'oferta que ells creguin que és adient per l'economia del club i pel valor del jugador sobretot, i piano. Els que tenen força ara mateix, encara que no ho sembli, és l'equip, és el club.
0: És a dir, i si t'he escoltat bé, la teva travessa, davanter centre del Barça, 26-27, Ferran Torres, davanter central del Barça, 27-28. Ja ho veurem.
4: Sí. Sí, podria ser aquesta. És que és molt difícil avui dia trobar un perfil de nou golejador, i més en el tipus de joc del Barça, on el que ha de fer de nou, per mi, és un nou molt definit, ha de ser un jugador nou d'àrea, perquè ja tens aquests falsos nous o mitja puntes que entren per les bandes, jugadors que entren de segona línia. Per tant, el nou, jo crec que ha de ser un nou fixe, i és molt complicat.
0: Lo penses tu i ho pensa Flick, lo del nou fixe. Doncs veurem com evoluciona el tema, perquè el mercato és llarg i s'estem més enllà del començament de Lliga, però avui li hem de donar les gràcies al Júnior Minguella, que és el que ens il·lumina quan arriben aquests temes de mercato. Júnior, bon estiu, estem en contacte, una abraçada.
4: Bon estiu, una abraçada a tots, que vagi bé.
5: De dilluns a divendres.
6: Víctor Navarro, bona tarda.
5: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
6: Seguim.
5: Amb Joan Batllori.
7: Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
6: Sí.
8: Amics espanyols.
7: Sí.
8: Bueno,
7: mira.
8: Bueno. Barcelona, Newcastle.
9: La vida,
6: benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
10: Esports
11: Cope Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.